0: és un d'aquests espais que tenim a Mallorca emblemàtics i espectaculars per poder fer recitals o espectacles d'aquesta classe, no?
1: I en quanto al contenido, claro, ya lo acabas de comentar, es que, bueno, pues vais a cantar la poesía de Pere Suau, eso os daba ya evidentemente el título en bandeja, y ya adelantabas, no va a ser la primera vez que lo vayamos a escuchar en esta ocasión, pasado mañana en el Casé de Bellver, sino que ha habido ya varias ocasiones anteriores, y quería preguntarte cómo ha funcionado, porque ya habéis tenido esa toma de contacto, como digo, en otros sitios.
0: Sí, estem super contents d'això. En aquest projecte som, nosaltres som tres amics que fa molt d'anys tenim el sopar plegats pràcticament cada setmana, des de fa més de 20 anys, i fa molt d'anys que ens coneixem. I el que passa, artísticament, fins ara no ens havia trobat, no? I és un projecte que surt de tres amics, surt un poc per casualitat, perquè en Pere guanya uns premis de poesia, ja ha d'editar el llibre, i les presentacions ens demanen si volen cantar un tema, no? En Toni que el fes i jo el cantàs. I a partir d'aquí anàvem fent peces, fins a l'enxa, i podem donar el format de recital, perquè ja tenim bastantes peces, no? La gent està contenta perquè no sap molt bé què té a veure, perquè molts es veuen que venen a veure veuen el meu llinatge i venen a veure què passa aquí, no? I no saben molt bé, o no sabien en el principi què venien a veure, però super content perquè surten dient-nos que s'ho han passat bé, que els hi ha agradat, que inclús no sent lectors de poesia han entès moltíssima cosa, perquè en Pere és una cosa fa bé és abans de cada poema fa, no te l'expliqui, però el posen pot en context, no? I això fa que l'espectador entri molt més.
1: Entienda i lo interprete todo mejor. Fíjate, yo te iba a preguntar cómo surge esa idea, porque sí. Pau, a ti, y va muy relacionado con lo que comentabas, ¿no? Que la gente muchas veces ve ahí en el cartel el nombre de Pau de Bon, y bueno, vamos allá a ver con qué nos sorprende, pero claro, realmente la gente a ti te ubica en otro tipo de estilo.
0: Sí. Yo, la verdad, es que he comenzado el proyecto una miqueta inquiet, ¿no? Porque, claro, evidentment, no és un estil que jo hagués tocat mai, i bueno, això, sempre és un poc, tens un poc d'inquietud de veure com anirà, però és veritat que Antoni Bujosa és un compositor molt detallista, amb això sí que he tingut la gran sort de que tothom que ha fet música perquè jo la cantàs l'han fet aposta, a propòsit, perquè jo la canti, no? I coneixen exactament el meu instrument, coneixen exactament com cant, quines notes arriben, quines notes me van millor, quines vocals me van millor, no? Això en Joan Miquel és un estudiós de tot això, perquè és molt perfeccionista, i en Toni Bujosa també, no?
1: Però això és important, i ja te digo, no és nada fàcil. Sentaros ahí entre los tres, Antoni Bujosa, con la entonación, tú con la voz, la letra de Pere Suau, hay que sentarse y cuadrar todo eso, y que sí, que sí. Podéis tener mucha experiencia y tal, pero tiene que cuadrar de manera que quede perfecto. Eso no es fácil.
0: Sí. És feina i és mèrit gran el Tentoni, que és este, diguéssim, ha triat els poemes que vol musicar, els ha musicat a més amb un gust i amb una interpretació pianística que per jo és excel·lent, perquè només escoltant el piano ja entres dins el significat del poema, i això també és molt difícil.
1: Por supuesto que lo es, entrar en la atmósfera, claro.
0: Sí, i dèiem, sempre dèiem, fem aquesta broma, no? El títol de recital és un poc injust, perquè surt el meu llinatge, surt el llinatge d'en Pere, però no surt el llinatge d'en Toni, que realment et certifes de tot el context, no?
1: És verdad, eso es verdad, ahí tenéis que darle una vuelta por si se puede encontrar ahí otra vía, está claro. En cualquier caso, sí que es cierto que hay momentos en los que tu voz se mezcla con la de Pere. Uno por una parte cantando, otro por la otra recitando. Ahí también, al margen de la música de Antoni, ahí tenemos uno de los puntos álgidos, entiendo yo, del concierto.
0: Sí. Primer, la poesia d'en Pere és una poesia com molt... Finalitza un poc, és un poc com molt nostre, molt mallorquina, no? I això, pot dir, no vol dir, arriba. Segon, que Antoni ha fet la xerrada, ha sabut transmetre la seva manera musical, transmetre el poema que està musicant, i tres, que la veu d'en Pere i la meva, al final, sense voler i sense tenir-ho pensat, que mos hem compenetrat molt bé. No només a nivell interpretatiu, sinó també a nivell de sonoritat de veu. Crec que en Pere té una veu plena, no?
1: Sí.
0: Per recitar, I jo tenc una boca més, més suau, més dolça, més, més com a terciopelada, no?, que diuen, i crec que s'han conjuntat molt bé. Quan, de fet, hi ha dos poemes que anant tornant, i crec que han quedat com molt rodons, molt rodons. Sí, sí, estan molt contents d'aquest oblidat, al final, perquè he pogut no anar tan bé, però hem tingut sort amb això.
1: Sí, sí. Aquí Pere Suau tenen una obra muy enfocada a Mallorca, en lo que es la tierra, ¿no? El paisaje, incluso hay cierta nostalgia también. Y claro, yo quería preguntarte, Pau, que en los tiempos que corren hay, vamos a decir, patrimonios, determinados patrimonios de Mallorca que están quizá en entredicho, llámese territorio, llámese lengua, llámese identidad. ¿Vamos a ver algo reivindicativo el martes en este sentido?
0: Bueno, no es su primera intención. Jo crec que qualsevol mallorquí, això també m'ho passa amb Antoni Font, no? I la intenció no és reivindicar res quan te pots escriure, però sí que te surt el teu dia a dia i les teves vivències i el que te passa, no? I jo crec que un mallorquí, el que m'ho està passant darrerament a Mallorca, en tema massificació turística i aquesta sensació que tenim que estan perdent una miqueta la identitat i el nostre moment i el nostre lloc en aquesta illa que tant arrelat està, no? Al final tot això ha de sortir de qualque manera.
1: Subjace de qualsevol modo, no?
0: Sí, la gent s'escriu i és inevitable que de qualque manera els surti, no? Per exemple, una cançó que xerra de la meva terra, tot i que aquesta cançó és de l'any 2002 o alguna cosa així, fa molt temps que la va fer. Però sí, jo crec que qualsevol escriptor... sigui, a Mallorca avui en dia mos passa això, i una altra banda els hi passa altres coses que jo crec que tot el que se viu, no? De qualsevol manera de sortir en el moment que els artistes escriuen, no? I si viu en un moment reivindicatiu, evidentment surt, evidentment ha de sortir.
1: Está claro. Te quiero hacer una última pregunta, Pau, porque se da la curiosidad que, de esto hace nada, el fin de semana pasado, teníamos por aquí a Jean-Miquel Olivet, sabemos que está también la cita del 25, del día 25 en el Movo Fest, en San Juan, que ya decía que os hacía mucha ilusión pasar por allí, en este caso, obviamente, como Antonia Font, y él llevaba bastante bien, lo comentaba casi como, incluso con cierto alivio, el poder compaginar el grupo con una carrera paralela, digamos, más en solitario. No sé si a ti te ocurre igual, si quizá encuentres menos corsé en citas como la de este martes. En tu caso, ¿cómo se lleva todo eso?
0: Bueno, no, estoy absolutamente de acuerdo con Don Miguel. Es decir, Antoni Font ha arribat a un punt que quan marxa arrasen tot, no? Quan estàvem amb una gira d'Antoni Font no podem fer absolutament res més que això, no? I no només això, sinó que fèiem una gira de 2 anys i acabàvem bastant esgotats, perquè també hem de compaginar amb feines i hem de compaginar amb família, no? Per tant, no hi ha espai per altres projectes ni per res. I són anys molt intensos, molt guapos, perquè han passat coses que estan exultants de alegria, no? Perquè sabem que són coses especials, que no tothom pot viure i estan supercontents. Però clar, quan passen aquests 2-3 anys de gira, després cada un de nosaltres estan físicament esgotats, estan mentalment esgotats també del projecte, i necessitam això, aquests anys de descans i de millor posar el cap a una altra banda, no? I aquí és on cada un de nosaltres troba
1: els seus
0: projectes. Sí.
1: Qué bueno. Pues vamos a recordar esa cita. La tenemos pasado mañana, martes 14, en Nits de Bébé. Por tanto, en el famoso castillo que lleva este nombre, ahí vamos a ver desde las 9:30 a Pau de Bon, a Pere Suau y a Antoni Bullosa en un formato especial que seguro que sabremos apreciar. Pau de Bon, gracias por la charla y sobre todo que lo disfrutéis muchísimo.
0: Moltíssimes gràcies per cridar-me i per esperar-me tots passat demà dimarts a la Cestella de Bellba.
2: A vivir que son 2 días Baleares.